0: siwoneka inga zvavheneka nemaitiro ako uchazonetseka kana kumabva
1: concurrente número 22.